0: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
1: La Diputació de València es comarcalitza amb el Pla d'Oficines Comarcals per estar més prop de tu. Ontinyent acollirà la nova oficina per atendre els 34 municipis de la Vall d'Albaida. Més assistència tècnica, jurídica i gestió tributària sense eixir de la comarca. Vicepresidència primera, Diputació de València.
2: Paella valenciana, arroz del señoret, arroz al horno o uno de nuestros preferidos, de pulpo o papada ibérica.
3: En Borinot Bistro preparamos los mejores arroces por encargo, con productos frescos y el sabor auténtico de siempre.
2: Haz tu pedido al 678-4222-40 y disfruta de un arroz de calidad en tu casa o empresa de lunes a sábado.
3: Borinot Bistro, Ontinyent, tradición, sabor y mucho arroz.
4: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
5: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat, quan més ho necessites.
6: Atención, este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
7: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar oportunidad. agbingenieurs.com.
8: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
9: Reserva en restaurante Almorots. Reservas y lo abren solo para vosotros.
8: ¿En serio?
9: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
8: Eso es justo lo que busco.
9: Restaurante Almorots. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
0: Radio Ontinyent.
10: Cadena SER. El poder de la conversación.

0: Vaporo y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
0: En la Cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Benvingudes, benvinguts a una nova edició d'este Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida en el dimarts 14 de juliol de 2026. Sí, és dimarts i és 14 i és juliol. I nosaltres ja estem preparats i preparades per a contar l'actualitat que, encara que no parega, també hi ha i passen coses a la nostra comarca en juliol, en estiu, en vacances i tots els dies de l'any, podríem dir. Uns més que altres, però tots els dies de l'any. El que és actualitat sempre en estiu i més en els últims dies és l'horatge. Per això hem de connectar i preguntar ja al nostre benvolgut Lluís Francesc com vindran les pròximes hores. Lluís, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. Esperem que es mantinga el temps marcat per l'estabilitat atmosfèrica a la major part de la península, amb una dona que tenim a l'Atlàntic, que està enviant aire càlid i calitja del nord d'Àfrica a la meitat est peninsular principalment. Així que, de cara als pròxims dies, venen marcats per temperatures molt altes i el dimecres podríem superar els 40 graus. De moment, este dimarts, termòmetres que aconseguiran els 38 graus a Sia Ontinyent i a la Vall d'Albaida, i avisos per altes temperatures, els cels estaran poc nuvolosos amb calitja creixent, amb vents variables. Dimecres, el risc és important. A vista taronja, per temperatures que podrien superar els 40 graus en una jornada molt calorosa i boscosa, amb cels que veuran pas d'intervals de núvols.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís Francesc. La informació de l'horatge que en estiu i des de fa uns anys és més important que mai cada dia i pràcticament cada hora, perquè hi ha variacions, malauradament, perquè anem a per més calor. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bé, ahí sentadeta, ahí segueta.
4: No m'escolta molt bé.
2: No, perquè si això ja estava funcionant perfectament, m'ha dit abans
4: Esteve. A veure, boca millor.
2: A veure si ara escoltes millor o no. Bueno. Benvinguda.
4: Bueno, gràcies, Miguel.
2: Temperatures, ara és d'ara. Encara que tu portes una rebequeta ahí,
4: sí,
2: no?
4: Sí, jo estic gelà. Sí? Jo estic gelà perquè em porto loca en l'aire. Jo no sóc tan calorosa i clar, és el que hi ha. Bon. M'he d'abrigar un poquet més perquè vosaltres esteu còmodes.
2: Fora d'este refugi climàtic, no per a tots, quina això, temperatura tenim?
4: Sí, sí, perquè això és un refugi climàtic. Jo no sé la temperatura que tindrem així, però jo tinc fred. Estem entre 30 i 34 graus a la nostra comarca. Els 30 graus estan a la zona de Bocairent i d'Agullent i la màxima a hores d'ara, els 34 graus, estan a Guadasséquies. A Ontinyent en tenim 32. I, bueno, per el que he pogut escoltar i per el que la informació que ens arriba, tornem a tindre una onada de calor.
2: Sí.
4: I, bueno, és que ja estem en la canícula, Tu saps el que és la canícula,
2: la canícula, no? Va del 12 de juliol al 12 d'agost, que és la temporada
4: més, calor
2: més calorosa de l'any.
4: A partir d'ahir ja... Sempre s'ha dit ja que a partir del 15 d'agost, que és festa,
2: si
4: les nits ja són més fresquetes.
2: Sí, si sobrevius, eixa canícula ja va baixant tot.
4: Sempre sobrevivim.
2: Bueno,
4: sí, més,
2: més o menys. Més o menys, més o menys. Encara que és de veres que la canícula, els dies de més calor, acabaria en principi el 12 d'agost, sí que és de veres que el temps d'estiu, l'horatge d'estiu, podem dir, sí que s'està allargant i molt, perquè... portem no sé quants anys, arribant a octubre i anem en màniga curta i etcètera, etcètera. Però bo, ja hem parlat de l'horatge, continuarem parlant d'ell segurament, si no a la ràdio, a qualsevol lloc, però tenim que anar ara a la picaeta.
0: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.

0: Convidem a Esteban Arroyo. Hola, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Miguel.
0: Sentiu bé o no?
2: Sí? Millor.
1: Sí, millor.
0: Vale, és que clar, és que
2: no del to bé, però...
0: Tenim el problema dels auriculars ara en estiu, que...
2: No saben què ha passat.
0: Estan de vacances per aixer els auriculars.
2: Ningú ha tocat res i de repente...
0: I s'apart dels auriculars, s'apart de l'estudi. Bo, anem a repassar i anem a contar, com sempre, en este temps de ràdio, que és el que hem preparat els diferents programes de Ràdio Ontinyent. Començant per este Hoy por Hoy, que en no res, després d'acabar la picaeta, el que anem a fer és parlar, no sé si vos sona alguna cosa. Vos sona el tema dels residus?
2: Un poquet.
1: Un poquet, sí.
0: No, però no. Però no parlarem del que esteu imaginant. Anem a començar parlant d'aquesta qüestió que ens interessa, i molt, perquè afecta directament a la butxaca. És una secció que fa 15 dies van començar amb la col·laboració del Consorci de Residus, amb el COR, compartida amb els nostres companys de Ràdio Xàtiva, on intentarem esta setmana aclarir què podem fer nosaltres, com a ciutadans, i no només nosaltres, perquè la taxa dels residus siga un poc més baixa. Es poden fer coses, que la gent digui, no, jo ja he pagat, i no... No, es poden fer coses. Després escoltarem a la gerent del COR, a Irene Bressó, que estarà amb nosaltres, estarà avui amb nosaltres en esta secció que fem cada 15 dies, per a veure què podem fer nosaltres com a ciutadans i també les administracions per a estalviar en eixa taxa. Després, el que farem en la segona hora del programa ja és fer parada en els assumptes que han marcat i estan marcant l'actualitat de la Vall d'Albaida, de la nostra comarca, amb el nostre Ser Comarca, que, com ja sabeu, des de fa unes setmanes està amb nosaltres Esteban Arroyo. També a la segona hora ens visitarà el Modena Francès per parlar de dos propostes molt boniques i molt interessants. Primer, una nova edició de Contes a la Serra, que això es fa a la serra i a la muntanya en Atxeneta d'Albaida. Queden a una hora en un parc, en el Parc 9 d'Octubre d'Atxeneta d'Albaida, la gent que vol participar, fan una caminata cap a la serra, arriben a un lloc concret i allí seuen, sopen i després escolten històries. Escolten contes. No només per a xiquets, també està pensat per a gent adulta. Jo crec que és una història molt bonica i és una activitat molt bonica que serà demà a Atxeneta d'Albaida, eixe Contes a la Serra. I també amb el Modena Francès parlarem d'una iniciativa que vol recuperar la memòria del barri del Poble Nou, així on Ontinyent, que es diu Fotos a la Fresca, Fotografies a la Fresca. A través d'aixes fotografies antigues, recordar i recuperar la memòria, la història del barri, de les persones, de les famílies que van viure i viuen al barri. I acabarem el programa d'avui entrant a la cuina, de veritat, amb Santi Prieto, que tornarà amb la cuina de Santi, per posar el millor sabor al final del programa. I això és el menú que hem preparat per avui dimarts. Després, què arribarà? L'hora 14, Carmen Úbeda.
2: Bueno, pues avui en l'hora 14, de nou tornarem a parlar de la calor. M'havien parat durant uns dies, perquè pareixia que el temps estaguera a portar-se un poquetet millor.
0: Un poquet de tregua, però...
2: Havia acabat eixa onada de calor, però bueno, tornen els avisos. Parlarem d'eixa vista a l'onjo activat pel Centre de Coordinació d'Emergències davant esta nova onada de calor, que pot arribar a deixar temperatures que podrien arribar de nou als 40 graus a la nostra comarca.
0: Quasi res.
2: Bueno, i de 40, 42, 44 en la passada onada de calor a Guadasequi es van arribar a aixòs 44 graus. També estarem pendents del risc d'incendi forestal que continua sent elevat a la nostra comarca i parlarem també de mesures de prevenció, molt important també, i sobretot aprofite també per recordar molta cura i si veieu qualsevol columna de fum o veieu foc, per favor telefoneu al 112, ja sabem que tenim risc alt a la nostra comarca. Per a demà crec que tenim risc extrem perquè pugen les temperatures.
0: Correcte.
2: I el risc passa a ser extrem, però bueno, moltíssima cura, que els incendis fan molta por. En este context ens acostarem també a Bocairent, on l'Ajuntament ha reunit els serveis d'emergència per a poder reforçar la coordinació davant possibles incendis forestals. Pues contarem tots els detalls. També parlarem del sistema de recollida de residus d'Ontinyent. Tu sí. Parlaràs de, no sé, del no, cor.
0: Em sí. Sona algo.
2: Sí, te sona, no?
0: És que vol sonar-me.
2: Bueno, pues el que anem a fer és tractar de parlar, o sea, parlar de la situació de les àrees obertes i tancades al disseminat,
0: sí.
2: I també de la nova ordenança sobre fertilitzants orgànics que s'ha aprovat al Ràfol de Salem, relacionat amb el sistema de residus, i repassarem altres assumptes de la comarca. Tenim ajudes de la Generalitat a tres entitats empresarials de la nostra comarca, també de l'ampliació dels horaris de copars del Consorci de Residus, també relacionat amb els residus. Un tall d'aigua que tenim programat a Agullent per a demà, per interès dels veïns i veïnes, per a que estiguen atents, i també de diferents activitats culturals i esportives previstes per als pròxims dies. I com no, farem un repasset i estarem pendents de l'ambient futbolístic, perquè avui és dia de partit, tenim semifinal del Mundial, Espanya-França, i com bé saps, som molts municipis de la comarca els que ja han preparat una pantalla gegant, on Ontinyent, Lolleria, Benigànim, Albaida i a lo de Malferit, Agullent i el Ràfol de Salem.
0: Són set, no?
1: Bocairent.
2: Bocairent també.
0: Hola, mira, van creixent.
1: I quin lloc, no sé, més bonic, a la plaça de Bous.
2: A la plaça de Bous, uau.
0: Ah, sí?
2: Que guai.
0: Molt bé, molt bé.
2: Mira, Bocairent també, vaig a sumar-lo a la llista per a fer aquest repasset també en l'hora 14. Per cert, aprofite per a dir, és setmana de donació de sang a la comarca. Avui toca a Montaverner, a l'Auditori Municipal, de 5 a 8 i mitja de la vesprada. Si teniu un ratet, ja sabeu que podeu acostar-vos per a donar sang.
0: Has dit, podem recordar una altra vegada els pobles que tindran pantalla gegant, per favor?
2: Ontinyent, Lolleria, sí. Benigànim, Albaida, Aielo de Malferit, Agullent, Ràfol de Salem i Bocairent. Van sumant-se, Van sumant-se, ja, perquè en quarts estaven entre 4, 5, 6...
0: Sí, ara ja són 9...
2: I és
0: 9.
2: Que la motivació ja va pujant, i jo crec que els ajuntaments també estan motivant-se i estan posant més pantalles, està guai,
0: jo,
2: això.
0: Jo no vull... Ja saps que si parle de sol i tal... No,
2: si fos per tu ja estaríem eliminats.
0: No, sinó que vull parlar de la final perquè gafe, és que jo gafe, saps? I encara que està funcionant, perquè estic parlant d'eliminatòries que venen després i estem passant. Així que parlaré de la final. Que ahir, parlant amb Àlex Borrell, ja sabeu que nosaltres vam fer ahir una aposta de dir on ficaríeu la pantalla gegant per a la final si arriba a Espanya a la final? I vam dir a la plaça Major, sí. Estaria bé. Doncs Àlex Borrell ahir va no confirmar, però que la seva il·lusió, i que estan mirant a veure si ho faran o no, evidentment si passa a Espanya, de posar pantalla gegant per a la final, si això passa per al diumenge, en la plaça Major.
2: Sí, però... perquè en el cas de Ontinyent s'han anat posant pantalles, crec que en tots els partits que ha jugat a Espanya i en diferents punts de la ciutat, en el Barranquet, sí. en la Concepció,
0: exacte.
2: Per Sant Rafel, en l'Àrea 20...
0: Avui, en l'Àrea 20, en la plaça Ausiàs Marx, a partir de les 7 i mitja de la vesprada. Hem de fer porra, nosaltres. Bueno, tens alguna coseta més?
2: No, ja està,
0: 14?
2: Ja està.
0: Val. Ventana no tenim. Esteban?
3: No,
0: perquè estarà... tenim Mundial.
3: Correcte.
0: Estarà Carrusel Deportivo, que podeu
2: fem
0: escoltar.
2: Porra.
0: Evident, sí.
2: Vale.
0: Anem a fer porra, va.
2: Jo dic...
0: Crec que Espanya no és local, és visitant. Així seria França-Espanya.
2: Vale. Val? 1-2.
0: Uf. 1-2.
2: O sea, guanya Espanya.
0: Ja. Esteban.
2: Esteban, què penses tant?
0: És que és molt complicat este partit,
1: Sí.
0: Què dius?
2: Jo crec que marcarà Espanya,
0: sí.
2: Després marcarà França i després tornarà a marcar Espanya.
0: Sí? Val.
2: Espere que no tinguem que anar a penaltis.
0: Pròrroga o penals? Pròrroga, arribem a pròrroga?
2: Pròrroga sí.
0: Sí, no? Pròrroga sí. Val.
2: Pròrroga sí.
0: Pròrroga sí.
2: A veure si torna a Xir Merino i ens dona una alegria.
0: Jo vaig a dir, mentre Esteban pensa...
1: Sí, perquè és que jo havia pensat el resultat de què diria Carmen.
0: Pots dir el mateix. Però...
1: S'arriesguem i cal
2: claro.
1: Més possibilitat.
0: Molt
1: dir,
0: bé, molt bé.
1: Més varietat
2: que
1: de resultats.
2: Que juguem. Jugaré la final.
0: Bueno, en la final ja jugarem alguna cosa.
1: Un dinar.
0: Bueno, està con este dinar. Jo dic...
2: Què apuntes tant? Què apuntes?
0: Estic posant... Carmen ha posat pròrroga...
2: Ah, vale.
0: Tal, no sé què. Ara,
1: apunta,
0: Miguel, jo dic...
1: Tot.
0: 2-3.
2: 2-3.
0: Arribem a pròrroga.
2: Vale. Sense penals.
0: Sense penals, evidentment. 2-3.
2: Vale.
0: Són molt ofensius els dos equips. França té de mig camp cap avant... O sea, és una barbaritat, una màquina de fer gols. I Espanya, ja veurem si fa 3. Però, 2-3. I tu què dius, Esteban? Ja veuràs, al final serà 0-1 i ja està.
2: No apostes penals ni res d'això? No hem anat a penals encara en ningú partit,
1: No. Millor que no.
0: No mentes a la mitja.
1: 2-3.
0: També?
1: Això dit, no, ho has dit tu, perdó. Sí. 1-3, volia dir.
0: 1-3, pues.
2: Sí, pues.
0: Mira, el més optimista és Esteban,
2: Sí, sí.
1: Vale.
0: 1-3. Arribem a la pròrroga o no?
1: Sí.
0: Perfecte. Doncs ahir queda la porra de l'equip de ràdio Ontinyent Cadena Ser.
2: Bueno, si algú vol fer la seva porra, exacte, que envia un WhatsApp. Per WhatsApp, 96-191-0615, 96-191-0615. Podeu enviar WhatsApps, podeu enviar àudios en la vostra porra, com quedarà Espanya avui.
1: Exacte. Així, o sea, la ràdio la fem entre tots, entre els oients, els locutors. Anem a veure quines són aquestes apostes, quines són aquestes porres dels oients que ara mateixa doncs, estan ahí esperant també que arribi aquesta hora del partit.
0: I ara l'últim dubte, ja que nosaltres parlem de pantalles gegants, on voleu el partit?
2: Jo? Quin? El d'avui?
0: No, el de demà.
2: El de avui. Pensava que preguntaves el del diumenge.
0: No, calla, no.
2: En casa.
0: En casa, val.
2: Avui, en
0: tu,
1: jo no el veuré.
0: No el veuràs, molt bé. Esteban Arroyo, molt bé.
2: Després,
1: molt bé. Després escoltaré el resum a la SER.
0: Jo segurament la primera part l'escolte a la ràdio. Per diferents motius, perquè no podré estar mirant la televisió. Però escoltaré la ràdio, escoltaré a Dani Garrido i els seus, i a Romero narrar els gols d'Espanya. Gràcies, Carmen. Gràcies, Esteban.
1: Gràcies.
2: Gràcies, Rivera. Adéu.

0: El Iogan habrá que afrontar una etapa de 166 kilómetros con dos puertos de primera categoría, con Tadej Pogačar como claro líder, y si hoy el esloveno acaba con el maillot amarillo, igualará con 60 días de líder a nuestro mítico, nuestro querido Miguel Indurain.
1: Todos los caminos llevan a Francia, ojalá nos lleven el domingo a Nueva York. El final de etapa lo contamos desde las 4 a la SER, el partido es a las 9, desde las 7 en el Carrusel Deportivo lo contamos con Dani Garrido, y antes ampliamos todo luego en Hora 14 en SER Deportivos.
2: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
3: Pues de momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER, y a las 2 la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Liébana.
2: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Comunidad Valenciana. Radio Ontinyent, Cadena SER. En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
4: El migdia, 9 minuts ara mateix, iniciem segona hora de programa des d'hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida, en el dimarts 14 de juliol de 2026. I iniciem segona hora, i com cada dimarts, també iniciem una nova edició del SER Comarca, que ja sabeu que és l'espai de Radio Ontinyent, d'este programa, on repassem de dalt a baix tota l'actualitat dels 34 municipis que conformen la nostra comarca, la Baida al Baida. I ho fem amb Esteban Arroyo. Esteban, què tal? Molt bon dia de nou.
5: Hola, Miguel. Hola de nou.
4: Anem a començar ja, i comencem per Aielo de Malferit, perquè ja sabeu que allí es va originar un incendi el passat cap de setmana. Doncs els bombers continuen treballant en l'incendi declarat dissabte vesprada en una planta de reciclatge del polígon Els Serrans d'Aielo de Malferit, tot i que l'evolució és favorable i el dispositiu s'ha reduït.
5: Segons l'última actualització, continuen sobre el terreny dos dotacions i un comandament del Consorci Provincial de Bombers, així com maquinària de la pròpia empresa encarregada de remoure el material per facilitar l'extinció definitiva. Cristian Verdú és l'alcalde del municipi que estava ahir a este programa.
6: El que s'està cremant encara són bales de cartó i paper. Aleshores, aquest combustible és molt difícil d'apagar perquè va cremant-se per dins encara que no hi hagi flama. El que comenten els bombers és que van estar 2-3 dies encara, no hi ha perill de que es torni a agarrar res més, simplement és aquest fum, no?, que està encara així.
5: L'incendi es va originar, com dèiem, dissabte, per la vesprada, a les 5:48 minuts, i va evolucionar ràpidament, afectant pràcticament tota la nau industrial i generant una gran columna de fum negre. Aquesta situació va obligar al Centre de Coordinació d'Emergències a activar la situació zero del Pla Territorial d'Emergències. Durant els moments de major intensitat es va desplegar un ampli dispositiu amb 8 dotacions de bombers, comandaments del Consorci i 3 unitats de bombers forestals de la Generalitat, que també van actuar per evitar la propagació a les nous pròximes i per extingir un incendi de vegetació als camps del voltant. Escoltem de nou a l'alcalde.
6: L'actuació del bombers va ser molt ràpida, en qüestió de 10-15 minuts de donar l'avís els teníem allí. A l'estar allí sí que es va fer un conato en un bancal, i aleshores van vindre de seguida els bombers forestals i el van apagar sense més incidències.
5: Per aquest fum negre que dèiem abans, l'Ajuntament va demanar a la població que es confinara als municipis, tancar a portes i finestres i evitar eixir al carrer davant la presència de fum. Ara, amb la situació estabilitzada, els treballs es centren en eliminar els últims focus calents i evitar una possible reproducció del foc.
6: S'han estret totes les gravacions de les càmeres de seguretat que comptava l'empresa. Crec que a partir de demà la policia judicial iniciarà els treballs de camp per tal d'averiguar què ha pogut passar.
5: Recordeu que si vegeu qualsevol columna de fum o foc, cal telefonar al 112.
4: I no ha sigut l'únic esglai, perquè ahir a la vesprada va ser declarat un nou incendi, en este cas de vegetació.
5: I també a Aielo de Malferit, on es va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergències. El foc es va originar cap a les 4:50 de la vesprada en una zona de parcel·les situada al costat de la carretera CB651, la carretera que comunica Aielo de Malferit amb Moixent. Fins al lloc es van desplaçar 3 dotacions de bombers, una Brifo, un cap del sector del Consorci, 4 unitats de bombers forestals de la Generalitat i la policia local d'Aielo, que va col·laborar en les tasques de coordinació. La ràpida actuació dels efectius va evitar que les flames es propagaren i l'incendi va quedar totalment extingit a les 6:14 de la vesprada. De moment, no han transcendit ni les causes del foc ni la superfície afectada.
4: Parlem ara de vivenda. Tornem a Ontinyent, perquè comprar un habitatge a Ontinyent requereix disposar d'uns estalvis previs de més de 28.000 euros per a poder afrontar l'entrada i les despeses inicials de l'operació. Segons les dades publicades per Apunt, a partir de les taxacions del Ministeri de Foment, per a un pis tipus de 90 metres quadrats cal tindre estalviats 28.104 euros, mentre que el preu mitjà de l'habitatge se situa en 93.681 euros.
5: El valor del metre quadrat a Ontinyent és actualment de 1.041 euros, una xifra que pràcticament s'ha duplicat en l'última dècada. En concret, el preu ha augmentat un 90,1% respecte a fa 10 anys, quan el metre quadrat costava 548 euros. Si la comparació es fa amb 5 anys, l'increment és del 56,5%, ja que aleshores el preu era de 665 euros per metre quadrat. Tot i aquest encariment, Ontinyent continua presentant uns preus molt inferiors als de les grans ciutats i les zones costaneres de la Comunitat Valenciana, on l'entrada per adquirir un habitatge pot arribar a superar els 80.000 o fins i tot els 100.000 euros.
4: Anem ara a Albaida, perquè l'Audiència Provincial de València jutja demà... dimarts, acusat a un home acusat d'un delicte d'odi i un altre de danys pels fets ocorreguts al juliol de 2023 a l'Ajuntament d'Albaida. El Ministeri Fiscal sol·licita per a l'acusat una pena d'un any de presó i una multa de 3.240 euros amb l'aplicació de l'atenuant d'embriaguesa i drogadicció.
5: Segons el relat de Fiscalia, els fets van passar la nit de l'1 de juliol de 2023, quan l'home hauria pujat per una finestra del consistori i hauria col·locat una bandera d'Espanya amb l'emblema franquista en un balcó de l'Ajuntament. Posteriorment, sempre segons l'acusació, s'hauria dirigit a les dependències de la policia local i hauria manifestat que no pararia fins retirar les banderes LGTBI que estaven penjades al mateix lloc. El Ministeri Fiscal sosté que, durant aquest episodi, l'home hauria proferit expressions humiliants contra el col·lectiu LGTBI i que hores després hauria arrencat les dues banderes, causant danys en les seues subjeccions. La vista estava prevista a la secció quarta de l'Audiència Provincial de València aquest matí a les 10.
4: I continuem a Albaida. Allà la policia local va intensificar els controls preventius d'alcohol i drogues al volant entre els dies 13 i 19, des d'ahir fins al 19 de juliol, coincidint amb la campanya especial de vigilància impulsada per la Direcció General de Trànsit.
5: Des del cos policial recorden que cap conductor pot circular amb una taxa d'alcohol superior als límits establits per la normativa. En el cas dels conductors menors d'edat, la taxa permesa és de 0 grams d'alcohol en sang i 0 mil·ligrams en aire expirat. L'objectiu d'aquesta campanya és previndre conductes de risc i reforçar la seguretat de totes les persones usuàries de la via. Per això, es recorda que si s'ha de conduir, no s'ha de consumir alcohol.
4: Parlem ara de Montaverner. El director general d'Indústria de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Julio Delgado Espinós, s'ha reunit amb l'alcalde de Montaverner, Jorge Boluda, per estudiar les opcions de desenvolupament de sòl industrial al municipi.
5: Durant la trobada s'ha abordat la planificació i l'optimització dels espais industrials com una eina per a millorar la competitivitat de les empreses i afavorir l'arribada de nous projectes que contribuïsquen a dinamitzar l'economia. I en aquest sentit, Delgado Espinós ha destacat que la Generalitat continua treballant conjuntament amb els ajuntaments per impulsar la indústria i crear més ocupació i oportunitats.
4: I una més de Montaverner. L'Ajuntament ha tret a licitació les obres de reparació dels camins d'Otos, la Mollonera i Bègida. El contracte es tramita mitjançant procediment obert simplificat i té un pressupost base de licitació de 115.000 euros i va inclòs.
5: L'actuació contempla la reparació del paviment d'aquests tres camins del terme municipal i compta amb un termini d'execució de 2 mesos. L'obertura de les ofertes econòmiques està prevista per al pròxim 21 de juliol en un acte públic convocat per l'Ajuntament de Montaverner.
4: I de Montaverner a Agullent, perquè l'Ajuntament d'allà continua amb les obres de renovació de 3 parcs municipals del poble. Aquesta setmana han començat els treballs de millora al parc de la plaça d'Espanya, on s'està substituint el paviment de seguretat de les zones de joc.
5: Una vegada finalitzada aquesta actuació, els treballs continuaran als parcs de la Creu i de les Eres, on també renovarà el paviment de seguretat i milloraran els jocs infantils.
4: I anem a Bocairent ara, perquè Bocairent reforça la coordinació davant el risc d'incendis forestals durant els mesos d'estiu. El municipi ha reunit els principals agents implicats en les emergències per revisar els protocols d'actuació, analitzar les zones més sensibles del terme i plantejar noves mesures de millora.
5: A la trobada van participar representants d'ACIF Mariola Verde, Guàrdia Civil, Policia Local, Protecció Civil i l'Ajuntament de Bocairent, amb la presència del regidor de Medi Ambient, Ximo Carbonell, i l'alcalde Xavi Molina.
4: I per aprofundir en esta preparació davant la temporada de major risc d'incendi que estem vivint en els últims dies, sobretot, parlem ja amb Ximo Carbonell, que és regidor de Medi Ambient de Bocairent. Ximo, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: Què tal? Benvingut al programa. Anem a començar pel principi. Què és el que va motivar esta reunió de coordinació entre tots els agents implicats en les emergències per incendi forestal?
7: Pues la motivació principal, bàsicament, és que són la temporada de l'any més sensible en quant als possibles incendis forestals. I com tots els anys, pues, la intenció sempre és fer un xicotet repàs i un poc de coordinació de tots les forces i intervinents.
5: Ximo, quina importància té que tots els serveis, ACIF, Mariola Verde, Forces de Seguretat, Protecció Civil i Ajuntament, tinguin clar el protocol d'actuació abans de que es puga produir una emergència?
7: Sí, bàsicament és tindre un poc l'ordre de prioritats, la forma de coordinar-se, també tindre els mitjans de comunicació, tant si tenen que ser telefònics o per mitjans d'emissores, saber un poc tot el protocol de passos a seguir, perquè també és saber que s'ha de cridar al 112. El 112 també és una comunicació en seguida directa a totes les forces com pot ser la policia i Guàrdia Civil. També la veritat és que tenim també l'associació de Mariola Verda, que és una associació excel·lent per el tema d'aquesta primera intervenció i de poder controlar i coordinar, i al mateix temps de, diguem, a vegades encaminar-nos un poc a l'hora de plegar i de començar a fer tot el treball de tasca d'incendi.
4: Uh-huh. Clar, Bocairent, compteu amb un terme municipal que és molt extens. Jo no sé quines són les zones que més preocupen o que requereixen una vigilància especial durant este temps i aquestes setmanes que estem visquent de tanta calor i tanta alerta.
7: La Serra Mariola és, diguem, el coret que tots li donem una gran importància, que realment té, i la tenim que cuidar perquè és una joia, no? Però també hem de pensar que tenim la part d'enfront, la part de la Serra del Santo Cristo, que diem així, i la veritat és que els incendis més temerosos que hem patit han entrat per aquesta serra, el que vol dir que tenim que controlar-ho tot. Sí que la veritat que el tipus de vegetació o d'arbrat no és el mateix en un lloc que l'altre, però que la veritat és que també és molt sensible a córrer el foc molt ràpid ahir a la zona del Sant Crist. I això és la plegar ràpid per poder, diguem, controlar i al mateix temps saber com aplegar, com comunicar-se i poder tindre un poc aquesta intervenció ràpida.
5: Ximo, a la reunió també vau analitzar els punts amb dificultats d'accés. Quins condicionants presenta el municipi a l'hora d'actuar davant un incendi forestal?
7: Bàsicament, els condicionants és el, la plegar al lloc, i hi ha zones que tenen barrancs, tenen camins que potser estan dificultosos de pas i has de fer bordejar el lloc d'on aplegar. També tindre en compte que potser hi ha veïns que s'han d'avisar perquè siguin coneixedors i facilitar-los a tal volta una eixida. Són molts detalls que s'han de tindre en compte, perquè sí que hem estat fent uns treballs molt importants estos darrers anys per el tema d'aconseguir poder aplegar més fàcil les llocs que pogueren produir-se, i al mateix temps intentar, al mateix temps que acondicionem camins, també crec que siga com una espècie de tallafoc, com és tota l'estona que han fet ahir de la Font Freda, també el camí vell de Banyeres, ahir la zona del Sant Crist, també tota la part d'esta del camí que va des de Buena Vista fins al Sant Crist. En fi, també han fet tota la zona que ara també han fet els treballs des d'ahir d'on tenien fins a la zona de Ponce, que crec que arriba quasi fins a Fontanars. Mm-hmm. I que tot això, crec que s'ha fet un treball ja coordinat, i pense que hi trobo que estem aconseguint tindre un poc controlat. Ara després, clar, els millors mecànics quan va una autobomba, quan va... té que aplegar en condicions, i no és fàcil passar per un camí que tinga molta pedra, molta roca i tinga clots. Entonces, clar, a vegades s'ha de desviar per un altre lloc perquè pugui aplegar, o ja s'han de tirar de mitjos aeris perquè puguen aplegar en millor facilitat.
4: Doncs anem acabant, Ximo, però ja hem dit que ens trobem ja no només en els mesos de major risc d'incendi, però sí en els dies també, a més, afegit de major risc d'incendi. S'estava parlant de que podria arribar a una alerta, un avís roig, més que taronja, en les pròximes hores. Quin missatge traslladaries tu a la ciutadania perquè extreme les precaucions?
7: Pues bàsicament, les recomanacions ja la setmana passada ja es van estar ahí establides, de que no es passa cap de treball a la serra i zona forestal per evitar que puguen provocar-se alguna xispa o algun conato d'incendi. Al mateix temps, tampoc es tracta de transitar per la serra, i més en aquests dies que fa un calor molt fort, que no és necessari, que val la pena, si uno transita, que siga per necessitat de plegar al seu lloc de treball o al seu lloc d'estància de vida, però si no, no és necessari, diguem, abusar d'aquest trànsit, perquè la veritat és que qualsevol bobaeta ens pot provocar després una situació d'emergència que no és precís passar per ahí.
4: Totalment d'acord. Ximo Carbonell, regidor de Medi Ambient de Bocairent, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Una abraçada molt forta.
7: I gràcies a vosaltres també per facilitar la difusió i que la gent, entre tots, puguem combatir tots aquestes prevencions.
4: Gràcies, Ximo, una abraçada, adéu. I fins així, esta nova edició de Ser Comarca. Gràcies, Esteban.
1: De res, Miguel.
4: Fins la setmana que ve, adéu.
8: Ja està als quioscos l'Extra Moros i Cristians 2026, que dita-lo clar. Entrevistes als càrrecs, els actes, articles d'interès i les millors imatges de les festes de l'any passat. Tot això i molt més a l'edició especial que lo clar dedica als moros i cristians d'Ontinyent. No et quedes sense el teu exemplar.
9: Paella valenciana, arroz del señoret, arroz al horno o uno de nuestros preferidos, de pulpo o papada ibérica.
10: En Borinot Bistró preparamos los mejores arroces por encargo, con productos frescos y el sabor auténtico de siempre.
9: Haz tu pedido al 678 42 22 40 y disfruta de un arroz de calidad en tu casa o empresa de lunes a sábado.
10: Borinot Bistró, Ontinyent, tradición, sabor y mucho arroz.
11: Del 9 al 25 de julio descubre los descuentos especiales en toda la gama SUV de Kia. Una gama SUV llena de novedades. Nuevo Stonic, nuevo Niro y, como no, el nuevo Kia Seltos. Llévate tu nuevo coche desde 99 euros al mes. Consulta condiciones en Ulsan Motor. Concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent. O en su web, kiaulsan.com.
12: Kia, movement that inspires.
13: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
14: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda, Palop 28 de Benigànim. ¿Estáis preparados para vivir el evento más divertido y refrescante del verano? Aquanatura Benidorm y los 40 te traen los 40 Pool Party, la fiesta más refrescante y divertida para toda la familia. Sábado 25 de julio, desde las 11 de la mañana, en Aquanatura Benidorm. Soy Dani Moreno, el gallo, y estaré poniéndote los mejores éxitos de los 40 junto a Cristian San Bernardino y Aitor Belda. Música, diversión y mucha agua en Aquanatura Benidorm con los 40.
15: El Mundial de Futbol es vivo a Ontinyent. Aquest dimarts vine a la plaça dels Illes Marx a donar suport a la selecció espanyola contra França. Gaudis del millor ambient amb una pantalla gegant LED des de les 7:30 de la vesprada. La festa del Mundial t'espera a l'Àrea 20, Regidoria de Joventut, Ajuntament d'Ontinyent.
2: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baila el baila. Miguel Coy.
4: Continuem a l'Oi Poro Jontinyent Vall del Vaida. Voleu, anem a contar un parell d'històries, o a lo millor més històries. Per què dic això? Perquè demà al capvespre els camins de Geneta d'Albaida tornaran a omplir-se d'històries. A les 8:30, des del Parc 9 d'Octubre, començarà una nova edició de Contes a la Serra, una activitat que convida a les famílies a caminar, escoltar i deixar volar la imaginació en plena natura. Una proposta que amb el pas dels anys jo crec que s'ha convertit en una de les cites més especials de l'estiu al poble i que tornarà a comptar amb una narradora que ja és tota una referència en este món, Almudena Francesc, que ja està escoltant. Almudena, què tal? Molt bon dia.
16: Hola, bon dia.
4: Benvinguda al programa i gràcies per estar amb nosaltres. A veure, Almudena, clar, quan una activitat es repeteix cada estiu és perquè alguna cosa, alguna coseta s'està fent molt bé. Quin creus que és el secret d'este Contes a la Serra?
16: Que són molt cabudes, jo crec.
4: M'agrada molt.
16: Tant Lídia, la tècnica, sí, com els diferents regidors que han anat passant, com jo, creguem que de vegades quan programem cultura o festes, programem esdeveniments grans, costosos, no, que invertim una gran despesa en energia i en recursos, i amb coses senzilles de vegades doncs no cal massa més per a tocar les ànimes, que és un poc el que intentem amb els contes.
4: M'agrada molt perquè
16: la nostra cabuderia ens porta així.
4: Clar, perquè esta experiència, ja em diràs tu, jo no l'he provat, i no la coneixia perquè porta molt poc de temps a la comarca, però m'agrada molt d'inici, moltíssim. Clar, perquè en esta història feu que la gent camine, no només vosaltres o tu contes històries, sinó que la gent camina fins al lloc on l'escoltarà, no? Eixe recorregut forma part també de l'experiència?
16: Jo suposo que aquesta activitat, jo m'ho imagino així, no? Una família que la vesprada de demà estan a la piscina i ja han planificat que han d'eixir abans de la piscina perquè a les 8:30 han d'estar preparats amb el sopar a punt per anar al parc perquè aniran a la serra. Així, doncs, comença abans, no? Perquè se planifica, es pensa, clar. I requereix que la família prepare i se sopar i que es parle de què passarà. Bueno, anirem a la serra, no? I ja es parla, no?, de què anem a fer a la serra. Pues a la serra anem a gaudir de la nit, de la foscor, del silenci, i clar, tot això ja te porta a un món que no és un món fàcil ni còmode, no? Però a la vegada també és un món xulo, no?
4: Molt guai.
16: I ja comença ahir, no?, en aquesta planificació, i després ja eixim del parc, 9 d'octubre. Clar, encara estem entre dos clarors, ahir no hi ha problema, perquè estem entre dos clarors, però és que se va fent fosc.
4: Clar.
16: I mantenim la foscor completament. Després arribem al lloc on s'hagi acordat i allí se sopa. Se sopa cadascú amb el seu rogle d'amics, no? S'enjuntem i anem sopant. Asseguts ja una pedra en un coixí que s'ha portat un, amb una estoreta o on siga, seiem i sopem. I després de sopar se crea un ambient molt íntim, amb molt de silenci, i clar, perquè l'espai, el lloc, la foscor i l'ambient ho porten ahir.
4: Wow.
16: I comencem a contar històries. Quines històries? Doncs no cal que siguin històries ni de misteri, ni que augmenten encara i s'aport, no? Però sí que aquest ambient ajuda a que puguem imaginar doncs, que les paraules ens puguen evocar molt més el que ens poden evocar quan contem els contes en un espai més sorollós, no, amb més llum, amb més interferències.
4: És que t'estic escoltant i estic intentant imaginar-me-ho i m'agrada molt. O sigui, si ja m'agradava fa 5 minuts, ara m'agrada més encara, perquè... T'ho dic perquè, mira, esta activitat sempre dieu que està recomanada per a xiquets i xiquetes a partir de 5 anys, però, clar, la realitat és que els majors també acabem escoltant amb la mateixa atenció. Els adults necessitem que ens conten històries tant com els més menuts.
16: Jo crec que ja comença a ser una persona adulta i sí que ho necessito. O sigui, vull pensar que a la resta també li passa.
4: Jo crec que sí.
16: Jo sí que necessite històries. Jo, de vegades, també, fins i tot quan no sé, tens un indici de que, ai, què estarà passant ahir? Jo ja m'invento la meva història. Després escoltes la veritat i dius, està sobrevalorada, era molt millor la meva història que la veritat, no? Perquè necessitem de ficció, necessitem poder explicar-nos el món, no? I la ficció ens ajuda molt a explicar-nos el món. Ens ajuda a entendre qui som, ens ajuda també a entendre l'espai on estem, no? Que és diferent a un altre, no? I això la literatura ens ajuda molt. I crec que això no se perd amb l'edat i la necessitat.
4: I després que has contat, quan arribeu al lloc i tot això, clar, en un moment en què tot va tan de pressa, que ja tan de soroll. Què passa quan un grup de persones para durant una hora només per escoltar? Tu notes que la gent entra en un altre ritme o com és això?
16: Al principi hi ha excitació, perquè, clar, se comença a fer fosc, que els xiquets agafen les piletes, clar, és que és emocionant.
4: Clar.
16: A més, també te porta a pensar de dir, com pot ser que tenim la serra? Res, no? Que podem anar sense massa esforç físic, arribem... I a les criatures els apassiona tal, no? Una nit amb piletes a la muntanya, que no cal anar-se en llum, res, no? Si estàs on tinguem, que puges una miqueta al torratero,
4: clar,
16: si estàs al Zeneta, puges als depòsits, ja està. I és una aventura que els agrada als xiquets, però que als adults també ens porta a un lloc on no anem normalment, no?
4: Clar.
16: I no la fem, no? O sigui, hem de planificar activitats així perquè anem i recordem que això ens agrada, no? I la veritat és que els... Clar, en aquest primer moment hi ha molta excitació, però després comences, això va ser era, i el lloc, a la mateixa vegada que els ha portat a l'excitació, també els porta a la calma.
4: Clar. Les històries són cada any distintes? Es vas canviant els contes? O hi ha històries que t'agrada recuperar perquè saps que segurament emocionen? Alguna pista?
16: Les històries les canvia cada any.
4: Sí.
16: Això no vol dir que, clar, la sort que tenim les narradores i narradores que els xiquets ens fan grans, venen altres remeses i, clar, no cal estar cada any, no? Doncs buscant un repertori absolutament
4: clar,
16: nou, no?
4: Clar.
16: Enguany promet que contaré una història que vaig contar farà ara... Pues mira, una mare m'ho va recordar. El xiquet està acabant l'institut, o sigui que ja deu fer uns anys que la vaig contar, i és la història de les gallines, i no puc dir més.
4: La història de les gallines? Ja m'has deixat a mi ahir en el hype este, que diuen els moderns. No preguntaré més. Ja no preguntaré.
16: No, bueno, t'ho pots preguntar, eh?
4: Sí, però perquè... no contarà res, no?
16: Te contaré, tampoc no sabràs. Sí, a més és una història que pot ser enguany no s'acaba. Perquè és una història que és que al final li costa moltíssim d'arribar.
4: Potser
16: arribem en guany al final o no.
4: Oh, que bé, no sé, que bé. Això... Que guai. Nosaltres el que volem és que la gent participi. La gent participa habitualment. Clar, quan se fa cada any, imagina que és per l'èxit que té, entre altres coses, no?
16: Sí, té èxit, però el que és de veres és que és una activitat que no cal un públic massa nombrós.
4: Clar, evidentment.
16: És a dir, un públic massa nombrós tampoc no la faria viable perquè anem sense equip de so.
4: Clar.
16: Anem sense suport tècnic.
4: Clar.
16: I clar, la veu arriba on arriba, és veritat que es fa silenci, però sí que és veritat que la gent que ve ha de vindre sabent on va. I la gent que ve ja ho sap, no? No és una activitat que un diu, ai, anem a veure què passa. No? Un ja sap que va a un espai que no és còmode, que vas a seure al terra, que vas a menjar allà, mig a les fosques, no? Vull dir que no hi ha una comoditat física, no?
4: Sí, però sap el que va. Sí.
16: Clar, aleshores igual no és una activitat per a les masses, no? però sí que té el seu públic afiançat. Això sí que és.
4: Una activitat per a gaudir demà a les 8 i mitja des del Parc 9 d'Octubre de Xeneta d'Albaida, nova edició de Contes a la Serra amb el Modena francès i les seues històries i les gallines. Però ja que estàs així, Almudena, vull parlar d'una altra activitat que també porta la teua empremta i que, encara que en este cas no gira al voltant dels contes, o sí, no ho sé, gira més al voltant dels records. Parlem de fotos a la fresca. I és que el pròxim 30 de juliol, al barri del Poblenou, així a Ontinyent, traureu les cadires al carrer per mirar fotografies dels anys 50 i 60 i, sobretot, perquè siguin els mateixos veïns els qui conten les històries que amaguen aquestes imatges. M'agrada molt la idea i vull saber de com naix esta iniciativa, Almudena.
16: Fotos a la fresca. Nosaltres prometem les fotos, la fresca ja veurem què passa.
4: Ja t'he dit una cosa, que la fresca va estar fotuda, però si el 30 de juliol veurem.
16: Nosaltres la cridem, ja veurem si ve. Però de totes maneres sí que és d'aquest moment, no? Sí que volem recordar a aquest moment, que és el moment d'eixir al carrer a prendre la fresca. Naix fa uns anys en el circuit de la Vall d'Albaida, que feien de contes a la fresca, doncs vam pegar la volta perquè demanàvem gent que es quedava a l'escenari a contar, però en un moment donat ens vam donar compte que qui contava més també de vegades era la gent des de la cadira. Wow. I vam dir, anem a pegar-li la volta, anem a fer que a l'escenari passe poc i que tot el que passe al pati de butaques. I el que vam fer va ser projectar fotos que en realitat eren evocadors o eren detonants de memòria. I la gent, a partir d'una foto, clar, comença, no? De seguida comença, mira, eixe, buscar els noms, no? I una vegada ja estan els noms trobats, expliquen què passa en eixa foto, no? Què passava. I una vegada expliquen concretament eixa foto, recorden què passava moments abans, moments després, què va passar a aquella persona, i aleshores se van filant les històries, no? Intentem que totes les fotos siguin fotos que no siguin retrats. No busquem retrats, no? No busquem fotos boniques. Busquem fotos en les que passen coses. I normalment coses que igual ara ja no passen, no? O estan molt en desús. I clar, això encara evoca més la memòria. Perquè clar, dius, ostres, això me fa a mi recordar quan al carrer jugàvem a... o quan fèiem la matança a la porta de casa, o quan hi havia l'embogador embogant cadires, o quan, no? Sí. Intentem evocar aquests moments perquè la gent conte.
4: És donar-li vida a una foto o contar la vida que hi havia darrere d'eixa foto. M'agrada molt quan has dit no busquem retrats, volem imatges, imagina que de la vida quotidiana, no? Ho has dit tu, no? Xiquets jugant al carrer, no sé... gent treballant, converses entre veïns, bodes, no? Imagina que el que busqueu és això.
16: Sí, de totes maneres, és cert que hi ha retrats molt interessants, perquè, clar, ara fem, tot el món fem alguna foto quasi que al dia, no?
4: Sí,
16: o més d'una, no?
4: Més d'una, sí.
16: Però aleshores no. Aleshores, una fotografia, encara que sigui un retrat, era un esdeveniment en si ja, no? Perquè era una foto familiar o era, no saps per què, algú passava amb una càmera als anys 50 i feia una foto d'algú prenent la fresca, però la gent posava, perquè clar, és que era un esdeveniment al que no estaven acostumats, no? No podien seguir la seva vida normal. Tot i que no eren els posats que fem ara per a les fotos, no? Però la gent d'alguna manera sí que posava i això també diu molt, no? Sí. I sí que busquem aquest tipus de fotos en els que, sobretot, com te deia, que passen coses que ara ja no passen, no?
4: Clar.
16: Però si ho fem no és per evocar un passat perquè siga... per buscar la nostàlgia del passat, el romanticisme, no. El que diem és... A veure, tenim un poble, en este cas un barri, no? Un barri que està canviant, que ha canviat moltíssim, no? Que n'hi ha nous veïns. Veïns que igual són fills, nets de gent que ha viscut al barri o veïns que no, inclús veïns que venen de molt lluny i que no saben com era ixe barri abans. Sí. Com van estimar-se un espai si no el coneixen, no? Si no coneixen la història d'ixe lloc, per què les cases són com són, no? Per què, quin tipus de relacions poden generar. Doncs el que intentem és explicar això perquè la gent entenga perquè el barri és com és, però també perquè puguem evocar aquestes relacions que provoca aquest entramat de carrers perquè el futur siga un futur de més relacions, no? És com dir-li a la gent, si això és possible que passe, mira, és barat, és fàcil, per què no ho fem, no?
4: És fer comunitat, és tornar a fer comunitat un poc, no? M'encanta la idea. Encara esteu recollint fotografies al Modena? No sé si algú està escoltant ara i pensa que té una caixa plena de fotos antigues a casa. Encara està temps de participar o com està la cosa?
16: Sí, estem recollint fotografies perquè per a aquest projecte en projectarem 25, perquè 25 és 2 hores i mitja de...
4: Wow.
16: Sí, d'històries, sí, l'experiència ens porta d'ahir. Aleshores sabem que seran 25, però això no lleva que aprofitar el moment en què s'està fent ressò per a fer un bon arxiu fotogràfic, no?
4: Clar.
16: Que després podrà custodiar l'associació de veïns o un tinyent rural, no? Que és gent que està darrere del projecte, vamos, perquè jo així vaig llançar la idea, vaig enviar un correu a 4 persones i la veritat és que se l'han fet molt seu i està rodant, no? I entre ells, pues, com te deia, està un tinyent rural, està l'associació de veïns del Poble Nou, està la companyia de teatre Conde de Torrefiel i bueno, hi ha algunes persones més que m'he buscat perquè ens puguen ajudar, no? Sí. I vull enviar fotos, les pot enviar a fotos a la fresca ontinyent@gmail.com, si no m'equivoques, és això.
4: Fotos a la fresca ontinyent@gmail.com. Doncs este Fotos a la fresca serà el 30 de juliol al barri del Poble Nou a Ontinyent. Almudena Francesc, un plaer parlar amb tu d'aquestes dues iniciatives i segurament que tornarem a parlar de moltes més. Una abraçada molt forta, que vagi molt bé.
16: Gràcies.
4: Adéu, bon dia.
16: Adéu.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
1: Del 9 al 25 de julio descubre los descuentos especiales en toda la gama SUV de Kia. Una gama SUV llena de novedades. Nuevo Stonic, nuevo Niro y, como no, el nuevo Kia Seltos. Llévate tu nuevo coche desde 99 euros al mes. Consulta condiciones en Ulsan Motor. Concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent. O en su web, kiaulsan.com.
2: Kia, movement that inspires.
3: Si necessites un espai per a la teua pròxima acció formativa, el Centre de Formació del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana, a Ontinyent, t'oferís les seues instal·lacions. Comptem amb 3 aules de formació, sala polivalent, sales de reunions i despatxos, tot amb l'última tecnologia al teu abast. Entra al nostre web centredeformaciomuseudeltextil.ontinyent.es. Descobris els espais i fes la teua reserva. Regidoria de Promoció Econòmica. Ajuntament d'Ontinyent.
4: Escolta, Carmen, que no et passi com l'any passat, que enguany l'entrada d'Ontinyent la veiem assegudes, te ho jure.
5: No ens quedem sense la nostra cadira. El dijous 30 de juliol, a les 10 del matí, s'obri la venda de les 10.000 localitats a interticket.es.
4: I si no, a partir del 17 d'agost anem juntes al Museu Fester a comprar-les presencialment.
5: Viu l'espectacle en primera línia de l'Almatxa Daniel Gil. Festes de moros i cristians d'Ontinyent. Declarades d'interès turístic internacional.
6: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
7: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
6: Habla con ASCN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
7: ASCN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
8: El Mundial de Futbol es viu a Ontinyent. Aquest dimarts vine a la plaça dels Illes Marx a donar suport a la selecció espanyola contra França. Gaudis del millor ambient amb una pantalla gegant LED des de les 7 i mitja de la vesprada. La festa del Mundial t'espera a l'Àrea 20, Regidoria de Joventut, Ajuntament d'Ontinyent.
9: En la cadena SER... Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: Clar, és una setmana que està siguent de un poc de despedida de la temporada, perquè, clar, ja sabeu que la temporada regular, en principi, finalitzarà este divendres, encara que este hoy por hoy i que la programació de ràdio en tenien cadena ser continua i que no para en estiu. Sempre hi ha alguna veu preparada per a estar així amb vosaltres. Però este hoy por hoy en tenien Vaida Albaida té uns col·laboradors i col·laboradores que durant esta setmana pues, anirem dient adeu, fins d'ací unes setmanetes que tornarem. És el cas de Santi Prieto i la cuina de Santi. Santi, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Jo molt bé.
0: Bé, no?
1: Sí.
0: Mirant les vacances, encara que deien juny, les vacances teues?
1: Sí, sí. Sí. Bueno. Però no passa res.
0: No
1: tinc ningú. No.
0: Ixa és l'actitud.
1: Quan vinga, perfecte, i mentre disfrutes del dia a dia.
0: Eh? Correcte, no... correcte. Jo és que a veure que mire... Sí, les meues estan més, però...
1: Tu t'has igual, tu tens més ganes que jo.
0: No saps com. No, de veres. Boh, que tampoc seran tant, que al final... No, vacances i tal, que després...
1: I passen volant.
0: Passen volant sí, i ja sí, estàs sí. Així, una altra vegada, fent coses i encantat de la vida. Boh, en este últim, podríem dir, última secció de la cuina de Santi, així a l'hoy per hoy, on tenim Vaida Albaida, d'esta temporada. De què anem a parlar? Santi Prieto, per on comencem? Perquè van deixar pendent una cosa l'última vegada, que era com d'una guia que havia aparegut nova a la província de València. Sí. Si vols, parlem d'això.
1: Sí,
0: no?
1: Pues, així que estem supercontents. La guia hedonista ha creat una altra guia. La guia hedonista és una guia de restaurants i d'espais de gastronomia, però només de València ciutat. No?
0: Sí.
1: I diguem com que ara han fet una nova guia per donar-li veu als que estem fora, no? Els que estem en...
0: S'han adonat que hi ha més coses
1: sí,
0: més enllà de València.
1: Sí, en la província de València, no?
0: Sí.
1: És una cosa que tenien pendent i l'han fet allà. I la veritat és que nosaltres mos vam fer un reportatge superxulo i mos van...
0: Olga Briasco, per cert, que és amiga meua des de fa molt de temps, hem treballat junts i va estar a la cuina, no?
1: Sí, supermaja. La veritat és que una dolçosa xica i va estar bé. Nosaltres vam contar un poc la nostra història, li van fer uns quants plats des que són ara mateix emblemes del restaurant, que ja són clàssics, i després mos van avisar i mos van dir que estaríem en la guia. I som un dels 33 millors restaurants de la província de València, o sigui que estem superorgullosos.
0: És molt important això. Vam parlar perquè en esa llista realment... contornar el que fa és donar a conèixer, per cert, aquests restaurants que tenim en la província de València, i ha fet com un rànquing. El primer del rànquing és de la Vaida Albaida.
1: Correcte,
0: i
1: Arturo.
0: Que és Arturo, que ja va estar parlant amb nosaltres fa un temps.
1: D'Arròs Viu. Per cert, l'enhorabona des d'ací. Jo encara no he parlat d'ell, però l'enhorabona.
0: I esteu vosaltres. Vull dir que una vegada més es demostra que en la província de València i en la nostra comarca, concretament, tenim una gastronomia brutal.
1: Sí, jo estic totalment d'acord. Tenim uns productes i una tradició que... Joder, que és molt bona.
0: Sí, i que s'ha de conèixer.
1: Sí.
0: Per això, guies d'aquestes característiques com contornar...
1: Ajuden a fer que la gent se menege i se desplace a llocs de tota la comunitat.
0: Perquè, no sé si això hem parlat alguna vegada tu i jo crec que sí, ho hem comentat. Apareixen en este tipus de rànquings o apareixen en este tipus de guies, es nota en el restaurant? Tu en notes? Encara és pront, imagina.
1: A veure, no sabria dir-te. Sí, es nota. Hi ha gent que... O sigui, a veure, cada cosa que fas, al final, estàs fent que més gent te conega. Entonces, jo recordo com vam fer un programa en Apunt, que vam fer que es deia Cuiners i Cuineres, en Ricard Cabarena, i hi va vindre moltíssima gent. A més, va estar molt bé perquè venia moltíssima gent que venia, com en el programa eixia el meu germà Toni i eixia amb vosaltres, era gent que venia, dinava o sopava en la cuina o en Sens, i després anaven a dinar o sopar a un restaurant lloc. De meu germà.
0: Sí.
1: I estava guai. Va venir molta gent que venia a Xina i deia, ostres, mos falta conèixer a ta mare. I, sí, ma mare no té restaurant, però que estava molt guai. Depèn de... Sí que té una repercussió. Al final, te dones a conèixer a més gent, i com a més gent te conega, millor. Hi ha una frase molt bona que diu que compramos lo mejor de lo que conocemos.
0: Correcte.
1: Tu pots fer les coses molt ben fetes, però si no te coneix ningú, pues ningú anirà... Entonces, aquestes coses sempre ajuden.
0: Este programa també l'escolta gent, eh?
1: Sí, vull dir, sí, sí.
0: Que està... Jo, hosta, no sabia que havia aparegut en Cuiners i Cuiners. A mi m'agradava molt aquest programa.
1: Sí.
0: També va ser l'inici de Punt de Nou, tornava a Punt, fent uns programes molt cuidats, unes produccions molt cuidades.
1: Sí.
0: He de dir que això ha canviat, per a mal. Però en aquell moment es feia molt bona televisió.
1: Sí, però mira...
0: I aquest programa m'agradava molt, aquest
1: sí,
0: programa.
1: Sí, estava molt xulo, però este que vam fer de si d'on tinyent, que va sí. Que es fa uns mesos,
0: sí, sí.
1: Que s'hi ha ma mare, i a Cristina i tal... I aquest programa me va recordar al de Cuiners i Cuiners.
0: Perquè estava cuidat un poc, saps?
1: Estava molt ben estava fet, molt hi ha fet, un equip darrere molt, molt professional.
0: Sí, sí.
1: I el resultat el tens ahí, que el programa va quedar xulíssim.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Però anem a continuar parlant. Ja hem parlat de Contornar, d'eixa guia que es pot trobar ahí, entre altres, a la cuina, d'ací d'on tenien, del nostre amic Santi. Però anem a parlar que sempre ens agrada i molt de productes de temporada. Abans de començar a esta secció, estàvem parlant, Santi i jo, de la tomata, que sí. Ja està així, que sí. jo ja estic pecant tots els dies,
1: sí, sí.
0: Perquè m'agrada molt quan arriba l'estiu,
1: sí, sí.
0: I quan arriba este moment de que ja pots comprar i consumir. Jo crec que és un dels productes de temporada, no sé si més consumit, pot ser?
1: Aba, jo a nivell personal meu, sí, a nivell de casa... Sí. Jo l'incluís ja pràcticament en tots els menjars.
0: Ja.
1: O sigui, ara quan estem... Ho faig durant l'any,
0: sí.
1: Però durant l'any ho fas per pues, bueno, un poc per inèrcia. Uh-huh. Però ara és per plaer, perquè és que ara les tomates estan en el seu millor moment.
0: Totalment d'acord.
1: I qualsevol plat que facis en tomata és que és un... Mira, jo la tia me vaig fer un plat super senzill en casa.
0: En ta casa, eh?
1: Sí.
0: No en el restaurant. Cuidado, no.
1: Això ho vaig fer el dissabte per la nit, quan vaig acabar de currar, que era la una i pico.
0: Hosti.
1: I dic, ostres, tenia ganes de pegar un mosset. I vaig agarrar dos tomates, les vaig pelar.
0: Sí.
1: Les vaig tallar molt finetes a rodajetes en el ganivet, així a tipus sashimi.
0: Sí.
1: I m'ho vaig escampar en un plat, va ser tipus un carpaccio de tomata.
0: Que bo.
1: Li vaig ficar un oli d'oliva, un sí. Bon oli d'oliva, un poc de sal, i vaig ficar un poquitiu de ralladura de llima i uns pistachos que tenia en casa, tostats. En això, em vaig llevar la mania de menjar algo a les tantes de la nit.
0: I a mi m'acabes de fotre.
1: I estava espectacular, i són coses que tots tenim en casa, no? Per lo que diem
0: ja
1: aquí dia de coses que tens en la despensa,
0: pues
1: ara toco tindre tomates en la despensa.
0: Sí, sí, sí.
1: Tomates toco tindre ara.
0: Això és una cosa molt important, perquè tu ja em parles d'això, de si vas a comprar tomates, que siguin maures per a consumir en el dia o al dia següent.
1: Sí.
0: Que toquen molt poca refrigeració. Pot ser
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo, de fet, ara mateix li compro les tomates a Carlos.
0: Sí, jo també, les alqueries.
1: Les alqueries.
0: Que són espectaculars. Ara parlarem de les varietats.
1: Són espectaculars. Entonces, jo estic acompanyant a la òptima. I avui me porto la del pebre i l'altra varietat, que no sé quina és.
0: Jo la del pebre no l'he provat encara. Sí, l'òptima sí, i és espectacular.
1: I la rosa, que també és d'ací, típica d'esta zona, també és molt bona.
0: Mèdeu.
1: Pues, ostres, no sé per què te di això, m'ha perdut.
0: No, lo de la refrigeració.
1: Sí. Ah, sí, sí, sí. Entonces yo ya les demané maures. Y dije, no, pórtame les maures. A mí no me les portes, no, para que falta dos días. No, a mí pórtame les maures. Y yo ya me les apañaré. Si ves que se me pasen, pues fas una salsa tomata, lo que siga. Pero a mí pórtame les para menjar, porque me duren uno o dos días.
0: Claro.
1: I és que és el secret. O sea, avui, per exemple, és que va portar-me avui anem a fer un plat en el restaurant, inspirat en este que t'ha contat el dissabte, no?
0: Que ara direm com és.
1: Entonces, avui m'he portat els tomates que pràcticament no tocaran nevera. Entonces, lo que farem serà pelar-les. A mi m'agrada, quan les servis al restaurant, m'agrada llevar-los la pell, perquè a vegades la pell queda un poc dureta i tal.
0: Tio, és que a mi em pareix complicat llevar-li la pell bé a una tomata.
1: Tira. Un bon ganivet, o escaldar-les. Les pots escaldar en aigua bollint, les escaldes durant 3-4 segons, li fas una creueta en la base de la tomata.
0: Vale.
1: Vale? En el ganivet, un ganivet de filet, una creueta, el que és marcar la pell.
0: Vale.
1: I tens aigua bollint en un perol, entonces agarres les tomates, les claves en l'aigua bollint durant 3-5 segons màxim.
0: Entrar i eixir,
1: i ho passes a un bol en aigua en gel, en aigua gelà, a refredar-ho en seguida.
0: I així allà, això.
1: Entonces, boom, després les tomates es pelen en 0, si no t'agrada la pell, i després una altra és tindre un ganivet molt afilat i pelar la tomata.
0: M'agrada això. La primera que li he dit a Santi és un bon ganivet, Miguel, saps? Com dient, tio.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo tinc els meus ganivets en el restaurant i s'afila tots els dies. Tots els dies li peguen una o dos afilades els ganivets. Mm-hmm. És la meva ferramenta de treball, entonces he d'estar ben preparat.
0: I tu recomanes llevar-li la pell?
1: Jo recomano a nivell textura en boca.
0: Sí?
1: Sí.
0: Val.
1: A nivell organolèptic, no.
0: Val.
1: Vale? Val. Jo, a vegades en el restaurant...
0: És que a mi no m'importa.
1: Jo, mira, per exemple, ara me passa també les mores. ¿vale? Ara estem en temporada de mores i, clar, la tia del restaurant estàvem provant les mores que mos va portar Felipe i tal, estem provant les mores i estaven espectaculars, o sea, una dolçor que flipes, un sabor molt intens.
0: No estan molt àcides.
1: No, però nice. tenien la semilleta, la llavoreta.
0: Ja, yeah.
1: Yeah. I entonces n'hi havia quin dia en l'equip que venia, hòstia, a mi no me molestan. I et deia, ostres, a mi sí que me molestan. Entonces, jo, per exemple, ahir ho lleve. Jo faig, jo ara mateix he fet un culís de mores.
0: Com es lleva això?
1: I triturano i tamisano. Passant per un tamís molt finiu, per una estemenya, i es queda una emulsió brutal.
0: Val.
1: Entonces, per exemple, en la tomata, pues, per exemple, pel plat este que estic dient, a mi m'agrada llevar-li la pell.
0: Val.
1: Però li la pots deixar. O sea, això ja és una qüestió de gustos.
0: Jo li deixo sempre, però no perquè no sàpiga fer-ho, no?
1: Sinó perquè t'agrada.
0: Sinó perquè m'agrada, no, sí. No, no m'importa aquesta textura.
1: Sí, sí. Entonces, jo, per exemple, ara faig el tall de la tomata a rodajetes, en la base fiquem una crema d'ametlla marcona, ¿vale? Les tomates...
0: La teua crema d'ametlla marcona, tio... Casa bé en tot, jo crec.
1: A veure, és que també és un producte molt nostre, ja, és un sabor molt nostre, és que... Jo què sé. Entonces, amb la marcona, la tomata, així li fiquem un toc asiàtic, perquè fem una salsa kabayaki, però la salsa kabayaki és la típica salsa que acompanya l'anguila. Vale, el sushi d'anguila fumat, sí. O el kabayaki d'anguila és un plat japonès.
0: Vale.
1: Pues, nosaltres fem una versió de la salsa kabayaki, però la fem vegana.
0: I com és això, tio?
1: Pues substituïm el katsubushi, que el katsubushi són les escames de bonito seques.
0: És que cada dia és una cosa nova, tio. Jo no me'n recordo després. Katsubushi, dius?
1: Katsubushi són les escames de bonito sec.
0: Val.
1: Vale? Entonces, en vez de ficar-li... Claro, les escames de bonito sec és un bonito ahumat.
0: Vale.
1: Li aporta un sabor ahumat a la salsa. Vale. Entonces, nosaltres substituïm aquestes escames de bonito sec per tomata seca. Vale. Un altre producte molt nostre, que no té
0: ixe...
1: no té el millor ixe sabor ahumat, però sí té aixos matisos dolços,
0: de
1: decoració que té la tomata seca, i ixe punter d'acidès que té la tomata seca.
0: Que bo.
1: Entonces fem una salsa kabayaki en això. I després ho acompanyem el plat en esta salsa, amb bon oli d'oliva, un poc de sal, i uns pistatxets per damunt, per donar-li ixe toc cruixent al plat. Ixe plat és un plat que anem a fer esta setmana en el menú del dia de la cuina.
0: No el tenies encara, en el
1: no.
0: menú. Ahí está Santi Prieto, genio y figura, que diga, genio y figura. Santi, amic, se n'anem. Moltíssimes gràcies una vegada més per estar amb nosaltres.
1: Un plaer.
0: Tornarem a xerrar ja en agost i per a la nova temporada, si tu vols continuar així amb nosaltres.
1: Per supost.
0: Nosaltres encantats de que vingues així cada setmana o cada 15 dies per a parlar de això, per a parlar de la vida, però la vida que va pegaeta i de la mà amb la gastronomia i a la cuina. Santi, moltíssimes gràcies, que va ser molt bé. Bon estiu, amic.
1: Adéu, bon estiu a tots.
0: I d'esta manera arribem a les 2 del migdia, i ja ara, hora 14, com sempre, amb tota la informació nacional i internacional, i després arribarà a l'hora 14 on tinguem Vall d'Albaida amb la informació de proximitat amb Carmen Úbeda i amb Esteban Arroyo. I nosaltres tornarem demà, si no passa res, com sempre, en una nova edició de l'Hoy por Hoy on tinguem Vall d'Albaida, allà a les 12:20. Minut. Sí, 12:20, en punt. Anem a baixar ahí. Recordeu, és molt important.
2: Sigueu bones persones.
0: Adéu, fins demà.